0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Matricula't en la UNED si vols marcar el ritme en els teus estudis i en la teua vida. Gràcies al seu mètode en línia i semipresencial, tu decidixes què estudiar, com i on. Des de només una assignatura a l'any i sense nota de tall. Titulacions oficials, curs d'accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i variada oferta de cursos sènior en la nostra seu de Xàtiva. Matrícula oberta des de l'1 de juliol en uned.es. UNED, la teua universitat pública.
2: Hoy por hoy matinal Xàtiva y comarcas.
3: Con Félix Lluch. El primer día ha anat molt bé y lo primer que hem fet al arribar ha sigut col·locar-nos tots en el pati y anar a la clase.
4: Son tres alumnas en su primer día en el Cimarro. Xàtiva ha iniciado el curso escolar con cerca de 4.200 alumnos matriculados, una cifra ligeramente superior a la del año pasado. Son 743 estudiantes en infantil, 1.730 en primaria y alrededor de 1.800 en secundaria. Además quedan vacantes en todos los niveles educativos. Entre las principales novedades está la entrada en funcionamiento del nuevo aulario de infantil del Colegio Atilio Bruschetti, renovado a través del programa Edifican, mientras continúan las obras en el edificio principal. Roger Cerdà, alcalde, y Amora Amorós, concejala de Educación.
5: I tots ells ho han fet amb normalitat gràcies al treball portat a terme de forma coordinada entre l'Ajuntament, els equips directius i el professorat de la nostra ciutat. El principal repte que tenim en matèria educativa en quant al que fa a les infraestructures és la possibilitat

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Xàtiva, comerç local pròxim amb ànima. És la campanya de promoció del comerç local impulsada per l'Ajuntament de Xàtiva. Este divendres, 11 de setembre, en el carrer Porta Sant Francesc, en horari de 9:30 del matí a 1:30 del migdia, t'esperem amb una divertida activitat per a totes les edats, en la qual podràs guanyar xec regal de 10 i 20 euros per a canviar en el comerç local, així com regals directes. No te'ho perdes. T'esperem. Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Agència per al Foment de la Innovació Comercial. Ajuntament. Mente Xàtiva.
2: Hoy por hoy matinal Xàtiva y comarcas. Con Félix Lluch.
3: La veritat és que el primer dia ha anat molt bé i lo primer que hem fet al arribar ha
4: sigut... Són tres alumnes en su primer dia en el CIMARRO. Allí estuvo la SER. Xàtiva ha iniciado el curso escolar con cerca de 4.200 alumnos matriculados, una cifra ligeramente superior a la del año pasado. Son 742 estudiantes en infantil, 1.730 en primaria y alrededor de 1.800 en secundaria. Además, quedan vacantes en todos los niveles educativos.
5: Eso. A ver, yo venía sola sin amics y he conocido a molta gent, ¿no?
4: Entre las principales novedades está la entrada en funcionamiento del nuevo aulario infantil del Colegio Tilo Bruschetti, renovado a través del programa Edificar, mientras continúan las obras en el edificio principal. Roger Cerdà, alcalde, Amor Amorós, concejala de Educación.
6: I tots ells ho han fet amb normalitat gràcies al treball portat a terme de forma coordinada entre l'Ajuntament, els equips directius i el professorat de la nostra ciutat. El principal repte que tenim en matèria educativa en quant al que fa a les infraestructures és la posada en marxa de les obres

0: Bueno, pues hoy ya está. Y suena tal que así.
1: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
0: Veritat que sona més animadeta. Què tal? Bon dia, com estan? 24. 24, no 34, no, no. No 44. 24 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Quina meravella. Xulíssim, això. Temperatura que els facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda, Jaume I en Xàtiva. Ui... en el que portem de dia hi ha hagut llocs de les nostres comarques en els que s'està molt prop dels 10 graus, eh? A Enguera, a la Font de la Figuera, molt, molt, molt propet, 15, 13, 10... Quina meravella! Esta espècie de tardor primerenca que ens ha vingut i que ens ha alegrat a tots i totes molt per a llevar-nos una miqueta a eixa basca i a eixa calor insuportable que ja no sabien comportar, veritat. Bé, doncs veurem què ens espera per a les pròximes hores. Ara ja estem sense avisos per tempestes, tampoc per pluges. Per tant, anem a disfrutar d'este dia tèrbol que se'ns ha quedat, però amb esta frescoreta magnífica. I ho anem a fer disfrutant de la ràdio, com cada dia. Des d'ara fins a les 2... tenim molts continguts preparats, contingut polític, per a començar. Avui toca l'entrevista a Marco Sánchez, portaveu del Partit Popular, en esta ronda que saben estem tenint de polítics i que acabarà demà amb l'alcalde de Xàtiva, amb Roger Cerdà. Avui estrenem la secció d'Alexia Úbeda a partir de la una del migdia, eixe poble de paraules que continua de l'estiu a la temporada habitual. I acabarem parlant de teatre i de cultura amb el regidor de Xàtiva, Alfred Boluda. Des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, en este Hoy por Hoy, que estrena sintonies, que ens agraden molt. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas.

Doncs si no saben molt bé què és això del FOMO, a partir de la 1, amb Alexia Úbeda, amb la nova secció Poble de Paraules a l'Oi por Oi, jo crec que a lo millor ens queda una miqueta clar el que és, o no. El que està clar és que esta cançó de la fúmiga sonarà. Vale? A partir de la 1, tornem. Fins ara. Però no em passaria si no molaré.

0: comencem este poble de paraules parlant d'amor, com canta esta cançó de les Oques i Rita Payés, que jo crec que és una de les cançons més boniques que existissin ara mateix en el món, en la història, de l'amor a les persones, però també d'un altre amor que moltes vegades naix precisament d'elles, de les persones, que és l'amor a la nostra llengua. Perquè darrere de moltes de les paraules que diem hi ha també les veus de les persones que ens les han ensenyades, que les han dites abans que nosaltres i que sense adonar-nos-en ens les han deixades en herència. I precisament d'eixes veus, d'eixes paraules i de com passen d'unes generacions a unes altres va el poble de paraules que avui porta Alexia Úbeda a l'Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques.
1: Faltaven unes hores perquè començaren les festes del barri, però al carrer ja feia estona que ningú parava quiet. D'una casa eixien cadires, d'una altra, una taula. Algú intentava penjar banderetes entre dos balcons mentre, des de baix, tres persones li explicaven, cadascuna a la seva manera, que estaven tortes. La xicalla corria carrer amunt i carrer avall, i a la porta d'una de les cases, una iaia i la seva neta miraven aquell anar i vindre. Bé, la iaia mirava, però la neta, més que mirar, anava i venia amb els altres. Xiqueta, tu no pares en torreta! Ho havia sentit moltes vegades, tantes que mai no s'havia preguntat què volia dir, però aquella vesprada es va parar. Iaia, i quina torreta? La iaia va riure. Quina torreta? Doncs no ho sabia. Sabia que sa mare li ho deia a ella quan era menuda i que ella li ho havia dit després als seus fills. I ara, sense haver-ho decidit mai, també li ho deia la seua neta. Però quina torreta era aquella? Això ja era una altra història. A uns metres, dos veïns intentaven decidir on posar les taules. Un deia que allí, l'altre que més arrere, i un tercer, que fins aleshores no havia dit res, es va acostar per explicar-los com ho havien de fer. «Ja està ixe clavant cullerada», va murmurar la iaia. La neta va mirar els homes, després la taula i, finalment, la seua iaia. «Però, iaia, quina cullerada!» La iaia va tornar a riure. «Ai, xiqueta!» A poc, el carrer s'anava omplint. Arribaven veïns, famílies, gent que feia temps que no coincidia i que només trobar-se començava a contar-se la vida. De sobte, la iaia va assenyalar dos homes que acabaven d'aparèixer pel cantó. Un caminava davant i l'altre darrere. «Mira'ls, on va la corda, va el poal!» La neta ja no va poder evitar-ho. «Ja, ja! Què? Ara també hi ha un poal?» Sí, pareixia que aquell carrer estava ple de coses que no es veien. Una torreta, una cullerada, una corda, un poal... I tanmateix, la iaia sabia perfectament de què estava parlant. Potser per això, la neta va començar a preguntar i la iaia a recordar. «Iaia, i tu com has après a parlar així?» «Ah, sí, torna-li la trompa al xic!» Però la pregunta la va deixar pensant. Com ho havia après? No ho recordava. Ningú no s'havia assegut davant d'ella per explicar-li que quan algú no para aquest, no para en torreta. Tampoc ningú li havia fet memoritzar que dues persones inseparables són com la corda i el poal. Simplement les havia escoltades, i les havia escoltades tantes vegades que un dia, sense adonar-se'n, també ella va començar a dir-les. Potser per això no recordava haver-les après, perquè hi ha coses que no ens ensenyen, ens les conten, i a la fi les acabem fent nostres. En aquell moment va arribar la germana major. «Per fi vos trobe! Buah, tinc un hype amb aquesta nit!» La menuda la va mirar amb estranyesa. «Què tens, què?» «La iaia també. Això dic jo. Ara esta què té?» Hype, iaia, que tinc moltes ganes de que arribi esta nit, que em fa molta il·lusió. Ah, que et fa goig. Bueno, no és exactament el mateix. Ja, però em fa goig, fa més goig. La major va riure, i la menuda les mirava ara una, ara l'altra. Feia només uns minuts, era ella qui no entenia les paraules de la iaia. I ara era la iaia qui necessitava traducció. Saps? Va continuar la dona. Quan jo tenia la teua edat, estes festes tampoc eren tan diferents. Esperaven que arribara la nit, pensaven què ens posaríem, amb qui quedaríem, i també sabien perfectament a qui esperaven vore. La major va somriure. Iaia, tu tenies un crush. Que jo tenia un què? Un crush, algú que t'agradava, iaia. Home, abans de començar a festejar en el teu iaio... No, el iaio era el teu crush? Quin cringe. Ai, xiqueta, que nosaltres també hem sigut joves i ben templats, sobretot en festes. Quan apareixia el teu iaio ben mudat, ben pentinat, passejant-se per davant de nosaltres com qui no volia la cosa. I la cosa millorava el ball, clar. Clar, el iaio anava farmejant taura. La menuda ja no donava crèdit. Ara sí que m'he perdut. Però la iaia va continuar. Ma mare no em deixava baixar fins que no acabàrem tot el que havia per fer a casa. I jo sentia la música, les amigues al carrer... Sabia que ell podia aparèixer en qualsevol moment. Jo tenia un desfici, no parava d'anar a la finestra. Iaia, tu el que tenies era FOMO. Ara què dius? Quina cuenta és això del FOMO? Por de perdre't el que està passant, iaia. Que tots estiguen allí i tu no. Redeu, xiqueta. Quines coses més random dieu ara? La major va obrir els ulls com si se li foren eixir. Iaia, què fas tu dient random? Uei, què hem de fer? Iaia, estàs fet una pro. Una pro no sé, però de categoria sí. I totes van esclatar a riure.

0: Clar que sí, però no em digueu que el nostre desfici no té molta més gràcia. Pot ser un poble siga al remat un poc això, una conversa que ve de lluny i que continua passant de boca en boca, de generació en generació. Una conversa feta de paraules, d'històries i de maneres de dir que hem rebut dels qui vinguérem abans i que heretem com un fil que hem de continuar. Almenys així, a poble de paraules ho intentarem, perquè què voleu que vos diga? Si hem de farmejar alguna cosa, farmegem llengua, que així, per sort, en tenim per a donar i vendre.
1: Brava!
0: Ole!

Els viatges sonors els que ens acostuma Alexia Úbeda i que què valen que els diga per a desintoxicar una miqueta l'actualitat i la política i tot allà, doncs fer estos viatges és una autèntica meravella. I les històries que ens contes. És que, mira les notes, nota l'escriptura. Intro, com cada secció que avui comencem d'este poble de paraules.

0: paraules de antes, es diu esta cançó. A veure, Alex, una coseta, antes de continuar, això sí. Jo crec que hauríem d'aclarir això del farmejar aura, perquè, bueno, per segur que hi ha més d'una persona escoltant-nos que s'ha quedat igual que la iaia, què significa exactament això de farmejar aura, la tonteria esta. Què? Jo no he dit res.
1: Sí, sí, sí, em sembla superbé. Doncs mira, Jordi, farmejar en realitat és una paraula que ve de l'anglès farm i que ens arriba sobretot a través dels videojocs, com quasi tot en la vida actualment, ja sabeu. Però en aquest context, farmejar és repetir accions per anar acumulant recursos, experiència, objectes, punts... I d'ahir el verb ha passat també a internet, com no? I al llenguatge dels més joves, moltes vegades amb usos humorístics.
0: Ahir és on apareix, entonces... això de farmejar aura, no?
1: Exacte. I així, l'aura serien, per entendre'ns un poquim millor, una espècie de punts, com parlàvem, imaginaris, de carisma, estil, presència... Així que farmejar aura seria fer coses que et fan guanyar aquests punts, no?, davant dels altres, normalment amb un punt d'humor o d'ironia.
0: O sigui que en la teua història, quan escoltàvem allò del iaio ben mudat, ben pentinat i passejant-se per davant de les xiques com qui no volia la cosa, estava farmejant aura.
1: Estava farmejant aura, o almenys això diria ara les seues netes.
0: I d'ahir també ve el títol del capítol d'avui que hem dit a l'inici, això de farmejar llengua, paraules que fan poble.
1: Exacte, sí, perquè nosaltres hem volgut pegar-li una volteta i jugar amb l'expressió, perquè la llengua està viva i podem jugar amb ella, no? Uh-huh. Farmejar llengua no és una expressió establida, doncs. És el joc que proposem avui des de Poble de Paraules. Escoltar la llengua, parlar-la, recuperar paraules, compartir-les, lluir-les i tornar-les a posar en circulació.
0: Això saben els oients que no es tracten només d'acumular paraules, ni saviesa, sinó de fer les nostres, d'utilitzar-les i de compartir-les.
1: Mm-hmm, exactament. I avui ja n'han aparegut unes quantes. Torretes, cordes, poals, sí, pulleraves... Sí. Sí, sí. La xiqueta
0: això
1: pobra.
0: Això no va dir-te-ho, perquè ara que ja sabem què és farmejar aura, ara ens falta saber què pinta una torreta en tot això i d'on ve eixe poal i eixa ansa.
1: Anem a descobrir-ho.

0: on els Pepet i Maria també està, la placeta de les iaies. La placeta de les iaies. I després del viatge d'avui, em sembla que ja sabem que quan les iaies parlen val la pena parar l'orella, i molt, eh?
1: I tant que sí, Jordi, cada vegada més. Perquè moltes de les paraules i expressions, i la saviesa en general, que diguem avui, les hem après precisament així, escoltant-les en una conversa.

0: conversa, a casa, al carrer, i fent les nostres quasi sense adonar-nos-en. I una d'aquestes expressions és no parar en torreta, que la diguem quan volem referir-nos a algú que no para aquest. Que sempre va d'ací cap allà amb batxa, com la nostra neta menuda del viatge d'avui.
1: Que li preguntava, iaia, però quina torreta? Jo també vull saber-ho, és la torreta de Canals?
0: Doncs mira, resulta que va per ahí, van per ahí els tirs, i aquesta torreta sí que existeix. I per a trobar-la ens hem d'anar especialment al món dels colombaires valencians, Jordi.
1: Sí, de fet.
0: En el diccionari català València-Balear podem veure com s'explica que esta torreta és la portella per on entren llisen els coloms del Colomer.
1: O sigui, que no estem parlant d'una torreta menudeta.
0: No. I tampoc, encara que nosaltres la tenim ben a prop de la torreta de Canals que tu estaves abans mencionant. Sí. Sánchez Guarner recull l'expressió quan parla de Xàtiva i de la Costera, però assenyala que és dubtós que tinga cap relació amb ixe topònim. I, de fet, Eugènia Serrets, una altra de les nostres superfons de la secció, també explica que la torreta s'ha d'escriure en minúscula, precisament perquè no és cap nombre... nom propi.
1: Però no sé parlar d'ir el filòloga, és mentira, això és mentira. Aleshores, Alexia, què tenen a veure els coloms en una persona que no para quieta? No acabo de veure si jo d'això.
0: Ahí està la gràcia, no? El mateix diccionari que acabem de mencionar abans explica que l'expressió prové dels colombaires valencians i posa com a exemple esos coloms que fan tota la volada sense parar-se ni en la torreta ni en cap teulada. Ara ho veus, la imatge.
1: Sí.
0: És més fàcil. El colom que va d'un lloc a un altre sense parar i, per extensió, la persona inquieta que tampoc mai para.
1: Ahí té tot el sentit, això de no parar en torreta.
0: Exacte.
1: Són tots una miqueta colomets.
0: Sí. Colometa, totes som colometa.
1: Sí. Eugeni Serreig, que és la font que comentes tu també, i que parla així moltes vegades, bueno, que contes moltes coses en la secció, diu pràcticament la mateixa història, no?
0: Segons
1: tinc entès.
0: Sí, i damunt, si vols, te puc dir des de quan la tinguem arreplegada de forma escrita, perquè fa més temps del que pensem,
1: Des de quan?
0: Doncs tenim constància escrita almenys des de fa més d'un segle. La paremiologia catalana digital comparada recull 39 ocurrències agrupades en 5 variants. I la primera citació, que és el que ens interessa ara, és de 1920.
1: 1920?
0: A la fraseologia valenciana de Gaeta Huguet.
1: De totes maneres, és el que anava a dir-te, que això tampoc significa que començarà a dir-se allò de parar en torreta el 1920, no?
0: Molt bé. Cosetes que anem aprenent en la secció.
1: Sí.
0: Estàs atent, Jordi?
1: Vamos.
0: Exacte. Significa que esta paremologia l'ha trobada documentada en el 1920, però esta expressió està transmesa oralment molt probablement des de molt abans, encara que no sabem ben bé en quin moment.
1: I així ja la tenim documentada?
0: Sí. De nou, la paremologia recull específicament no parar en torreta a Xàtiva. A través de els mots de patxanga, d'alietes, el del corralot.
1: Que guai.
0: I a més, Sánchez Guarner també en deixa constància quan parla de Xàtiva i la Costera, que hem dit abans. Així que esta sí podem dir que forma ja part del nostre parlar.
1: Que xulo. Que xulo, de veres, no m'esperava això per a res. Has dit, a més, per si no fora poc, has dit que n'hi ha 5 variants, també?
0: Exacte. Recordem que variants és diferents formes de dir el mateix, bàsicament. La forma més documentada és no parar en torreta,
1: claro,
0: la que coneguem. Però, de nou, en les fonts es recullen altres com no para en torreta o no parar mai en torreta.
1: Vale.
0: A més d'algunes variacions en la manera de com s'ha escrit. Una mostra més de com les expressions populars van circulant de boca en boca i no sempre queden fixades exactament de la mateixa manera.
1: Xulíssim. Imagina que aquella torreta que buscava la xiqueta...
0: Existia, però l'hem de buscar en el Colomer.

0: per fer.
1: Tot està per fer, es diuen la fúmiga i ginesta, i si pot ser, millor fer-ho ben acompanyat.
2: Clar que sí. I mira, sense voler, ens acabes de donar peu a la següent expressió.
1: És que està todo ligado en esta cosa de los guiones.
2: No lo desveles, no lo desveles. Sí, perquè Jordi, si parlem d'anar acompanyats, en el viatge d'avui teníem una parella que no podia anar més unida.
1: Que era la corda i el poal.
2: Eixos mateixos, ahí. Te'n recordes que la menuda preguntava, iaia, ara també hi ha un poal?
1: Ja han trobat la torreta, però el poal està perdut pel camí encara i sí que anem amb ell. I l'acordo, clar, on va l'acordo va el poal.
2: Uh-huh.
1: Que després, bueno, sí, on va l'acordo va el poal. Què volem dir exactament amb això?
2: Doncs és una expressió que utilitzem per a parlar de dues persones que sempre van juntes, que són inseparables. Així la recull, per exemple, el diccionari català-valencià-balear, amb la forma allà on va l'acordo va el poal.
1: I així imagine que la imatge pareix més fàcil d'entendre, no?, que la de la torreta. La de la torreta a mi m'ha costat una miqueta, però se m'ha quedat gravada. Esta jo crec que és més senzilla, no?
2: Sí, perquè només hem de pensar en un pou. Tradicionalment, per atraure'n l'aigua, necessitaven un poal subjectat a una corda.
1: Claro.
2: El poal baixa el pou, arreplega l'aigua i la corda ens permet tornar-la a pujar. És a dir, allà on va l'un, l'altre ha d'anar també, necessàriament.
1: Com aquestes dues persones que no n'hi ha manera de trobar per separat.
2: Exactament. De fet, el mateix diccionari també recull simplement la corda i el poal, directament, per a referir-se a aquestes dues persones tan íntimes i inseparables. I la metàfora, per tant, és ben transparent. Són dos elements que funcionen junts i que difícilment podem imaginar l'un sense l'altre.
1: I esta també farà a munt d'anys que va rodant per ahir.
2: I tant que sí, Jordi, penses bé. Mira, així de nou la paremologia ens dona una dada espectacular. Agrupa 127 recurrències, és a dir, vegades que ha aparegut escrita en documents escrits, en 52 variants diferents.
1: 52 variants?
2: 52, fixa't. I la primera citació, que no saps de quan és?
1: No.
2: 1910.
1: Jo tinc una variant que tu no saps.
2: Contamina.
1: Sí, que és on va l'ansa. Va al poal.
2: Ah, mira que bé. Així aprenem tots.
1: Perdón, era, ja està.
2: No, per favor, aquestes coses a mi m'encanten.
1: Jo, filòlogo, està...
2: Sempre. Jo vull que escoltar-vos a tots, a Jordi, als espectadors i als oients, a tot el món.
1: Conteu-me
2: coses i doneu-me inspo, que jo feliç.
1: Bueno, quines són aquestes variants? O algunes, perquè no anem a llegir les 52, que tens unes quantes apuntades.
2: Sí, no, hi ha massa. Bàsicament, podem trobar on va la corda va al poal, a on va la corda va al poal, allà on va la corda de Valpoal.
1: On balança Valpoal.
2: Ahí està. En alguns llocs trobem el plural en compte de poal, per exemple a Menorca, apareixen s'acorda i es poal.
1: Claro, per...
2: Exacte, tinguem ahí els determinats.
1: S'ha salat meravellós. Sí,
2: això és. I n'hi ha fins i tot que li paguen a la volta. On va el poal, va la corda.
1: Ho fan al revés.
2: Exacte, invertit.
1: I això també l'havia sentit, jo. On va el poal, va la corda. Bueno, que siguen 52 variants, ja es diu que la corda i el poal han viatjat un munt en esta vida.
2: Sí, sí, sí. I han arribat ben a prop, perquè la forma que nosaltres hem utilitzat avui, on va la corda, va el poal, està documentada específicament, de nou, així, a Xàtiva.
1: Vamos!
2: En els mots de la patxanga d'Alietes, el del Carralot, en la mateixa obra que l'expressió anterior.
1: Uh-huh.
2: I la paremologia també recull documentació a Moixent, ben propet.
1: Sí, sí.
2: Per tant, no és només una expressió valenciana. Tenim constància del seu ús a la nostra comarca,
1: sí, la
2: iaia i
1: del...
2: més enllà.
1: Perdona, la iaia del nostre viatge... Quan veu també dos homes que arriben junts...
2: Veu una corda i veu un poal. I el millor és que la menuda buscava un poal de deberes. Però la seva iaia estava parlant d'una cosa que tots coneixem. I les persones que venen en pack. I que si apareix una, no pot estar massa lluny l'altra.

0: Que llama coenta, de malifeta, coenta.
1: Sí, sí, és una paraula que diem amb tota naturalitat i que a mi m'encanta personalment i segurament tots sabríem utilitzar-la en una frase. Mm. Però el que no és ben fàcil és explicar quan algú et pregunta què vol dir exactament.
0: Clar, és que tu saps perfectament quan una cosa es coenta, però ara explica-li a l'altre què vol dir. Saps què
1: és que això és el repte, encara que la cançó de Malifeta, que és meravellosa,
0: és fantàstica,
1: sí, sí. I ens ha donat unes quantes pistes. Mm. Però és que, a més, coent té diferents significats. És a dir, és una paraula polisèmica. Mm-hmm. Si anem al sentit més bàsic, parlem d'allò que cou, que produeix una sensació de cremor. Mm,
0: claro.
1: Un menjar, per exemple, que pot ser coent perquè és picant.
0: Com un bitet.
1: Ahí estem. De fet, Eugeni Sarraig recull la comparança més coent que un bitet.
0: O més coent que un ai.
1: Ahí estàs tu. Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Mm-hmm. I així l'etimologia ens dona una pista molt bona per entendre la paraula. El Diccionari Català-València-Balear ens indica que coent és el participi present del verb coure.
0: O sigui, que coent... Mm-hmm. I coure és tan emparentatge que faig de la maneta també des de l'origen. No pot anar coent i coure com la corda i el poal, no?
1: Exactament, Jordi. I això ens ajuda molt bé a entendre els significats relacionats amb allò que cou. Irrita o produeix una sensació de cremor. Ara bé, la paraula no s'ha quedat només ahí.
0: Perquè nosaltres, o com canta esta cançó de Malifeta, puguem dir coenta, puguem dir que una persona és coenta... I no és especialment perquè pique.
1: No, no, precisament no.
0: A lo millor es pica, si li ho dius.
1: Exacte, no, això sí, millor no ho digueu a les amigues, eh? No, no ho feu. Però sí, així entrem en un altre dels sentits que té la paraula. I és que el Diccionari Normatiu Valencià recull també coent o coenta per a referir-se a allò que és cursi o ridículament presumptuós.
0: Que puguem dir-ho d'una persona, però que també puguem dir-ho d'altres coses.
1: Exacte, sí, sí, sí. I precisament per això és una paraula tan expressiva. Podem parlar d'una persona coenta, però també d'una manera de vestir, com fa la cançó, o de parlar també. I és així on ens adonem que traduir coent amb una única paraula no és sempre fàcil, perquè el que significa depèn molt del context.
0: I, de fet, en el viatge sonor que hem fet avui a l'inici d'esta secció, no hem sentit coent, hem sentit coenta.
1: Exacte, que això és ja, bueno...
0: Otro level.
1: Exacte, això ja és otro level. Nosaltres hem utilitzat com una forma col·loquial, que tal com pot aparèixer en la parla. No apareixen els diccionaris, mm-hmm, d'acord? Per vale. Això convé distingir entre coent i coenta, que sí que estan recollits, vale. I la forma coenta. Però també ens interessa saber això, que la llengua que escoltem i parlem cada dia pot oferir-nos formes que no necessàriament trobarem convertides en una entrada de diccionari.
0: Sí, que hem començat amb una cosa que cou i hem acabat amb una persona coenta.
1: Sí, la veritat que sí, però compte, que l'etimologia ens explica d'on ve la paraula, però no necessàriament com hem arribat a tots els significats que té avui. I ahir està també la gràcia de les paraules, que van acumulant usos i matisos amb el temps.
0: Esta cançó ens dona un bon exemple actual de coent.

0: Unes
1: que és meravellós. Jo crec que anem a acabar avui la secció amb esta cançó, també t'he dit, eh? Vull que no va sonar Pau Alaba, just m'agrada molt esta cançó.
2: Em pareix superbé, la
1: veritat. Esta cançó de Cuenta dona un exemple molt actual.
2: Exacte, perquè Malifeta juga precisament amb ese sentit figurat de Cuenta. I a més, amb una expressió que podem sentir molt en la parla, anar Cuenta, que en este cas es referís directament a la manera de vestir, a una estètica que podem considerar excessiva, estrident o en combinacions, diguem-ne, atrevides, de moderna.
1: O sigui, que queda prou clar en la cançó, perquè es parla de ratlles i quadros, que no entén de combinacions... Bueno, estètica de modernes, no?
2: Sí, però bueno, un besito a totes les modernes, vos vulguem molt. Però sí, avui ho hem vist també gràcies a la música, no? Perquè també hem de recordar que les cançons no només transmeten la nostra llengua, també ens deixen escoltar com està viva, com la fem servir i com va canviant amb nosaltres. Al remat, la música també forma part d'aquesta cadena que fa que les paraules continuen passant d'unes veus a altres. Vaya, vaya.

0: està.
1: Oh. Però no vas coenta, eh?
0: Moltes gràcies.
1: No vas coenta. Jo tampoc vaig coent.
0: Si no, reivindiquem la coentor, eh? No passa res, també.
1: El que sí que volem és que on vaig a la corda, vaig al poal, o on vaig a l'ansa, vaig al poal, i que no ens falles cada dues setmanes. I així tenim la corda i el poal, que una són els Pepes i l'altra és Alexia. Ahir ja es parleu vosaltres cada dijous qui és cada un. Qui exercís de corda i qui exercís de poal.
0: Jo el que me diguen, vale? Em sembla bé.
1: Ens retrobem en dues setmanes, Alexia.
0: Adéu, adéu. Adéu.

0: Posant la cirereta al pastís d'este programa de dijous, ja dijous, 10 de setembre, i ho fem amb el regidor de Cultura de Xàtiva, amb el Fet Buda, que es passa per ací als estudis de Ràdio Xàtiva de la cadena SER, com correspon amb la seua xapa d'estimar l'educació pública. Hola, Alfred, com estàs?
1: Molt bé, com ja en ganes de recomençar. Després, quan molts docents i moltes persones ja tinguem que el principi de l'any no és el dia 1 de gener, sinó que és quan ve setembre, que ens reincorporem a les nostres tasques habituals. I això, en ganes de començar el nou any, que és el nou curs, en la mateixa il·lusió i en les mateixes desitjos que quan comences l'any, que dius, anirà al gimnàs, faré règim, no sé.
0: Però ho fas de deber, això?
1: Sí.
0: Com ha anat els primers dies d'Insti? Perquè sabem que, bueno, que són sempre dies emocionants, no només per als alumnes i les alumnes, sinó també per a vosaltres com a profes. I jo no sé, ara sí que parlem de cultura, però tu que portes tota la vida sent profe, ¿o encara s'il·lusiona en un dia com ahir o com avui?
1: S'il·lusiona i tens nervis del primer dia. Jo crec que almenys a mi em passa això. Jo els primers dies tinc que, encara que tinga en les classes gent que alumna que ja conec d'anys anteriors, pues ixa inici d'una nova etapa, un nou curs, una nova aventura, una nova etapa amb els adolescents que van llaurant-se o van construint-se el seu futur, és il·lusionant i al mateix temps tens el cuquet ixe de tot principi.
0: O sigui, que és de veres, que no és postureo.
1: No.
0: Bueno, no estàs així per a parlar d'educació, tot i que podríem parlar perfectament, però ahir ja van dedicar un programa especial. Estàs així per a fer una cosa que havia de passar el dijous passat, però vaja, per circumstàncies majors no va haver programació.
1: Sí, li vaig cedir
0: a Pedro Sánchez, sí. No? Li vaig cedir tu la secció al president. Per motius obvis no van fer programació local. I avui recuperem una miqueta esta part de cultura que sí que crec que és interessant, perquè, clar, estem començant un nou mes, venim de l'estiu amb tot això que comporta, i també vau anunciar fa només uns dies allò de la platea. Bueno, conta'ns exactament, si vols, comencem per això, pel teatre, perquè què és platea i què és el que anem a poder veure.
1: Sí, platea és un programa que porta el Ministeri de Cultura, un programa de promoció i difusió de les arts escèniques que porta el Ministeri de Cultura, com te comentava. I consistís en que els centres, que els municipis que estan escrits, han de programar diferents espectacles de companyies que no siguin de la seva comunitat autònoma. I has de reunir una sèrie de característiques tècniques i després hi ha una sèrie de compromisos de caràcter econòmic, però el que facilita és que crear un circuit a nivell estatal, la possibilitat de poder gaudir d'espectacles que s'estan fent en altres llocs d'una qualitat ben contrastada i a uns preus assequibles que, si no, seria pràcticament impossible poder-los tindre així en Xàtiva, per exemple.
0: I clar, quin tipus d'obres o quin tipus de representacions es fan, si són d'aquest primer nivell del que parlem? Vull dir, entenc que estarem parlant de companyies molt potents, d'actors molt potents, no?
1: Sí, són companyies potents i, bueno, es fa tot tipus de llenguatges, no? S'utilitzen tot tipus de llenguatges, des del teatre clàssic, teatre familiar, circ, dansa, és a dir, se va de tot, òpera, ballet, i, per tant, torno a repetir, és una oportunitat de poder gaudir de companyies que difícilment, a no ser que fos amb un gran esforç econòmic, podien tindre-les en Xàtiva, per exemple.
0: I com es queda la programació? Des de quan i fins a quan?
1: Vale, això són la programació exclusivament de platea. Platea no pots programar molt, perquè sí que va per grups de programació, i aleshores te diu, has de programar això i això, val? I aleshores tenim que des d'octubre fins a abril tinguem 5 espectacles de platea. Uh-huh. Ahí sí que voldria afegir que això, la programació del teatre...
0: No, la programació del teatre és molt més extensa,
1: sí,
0: clar.
1: Que segurament ja la setmana que ve ja puguem oferir-la tota conjuntament, tota la programació de teatre per a este primer trimestre i una base abans molt important, però el que és ja l'hivern i la primavera de l'any que ve.
0: El que vas a contar tu és Platea.
1: Platea exclusivament. Platea exclusivament, que començarem en octubre, el 23 d'octubre, tinguem un espectacle, es diu La loca història del mundo, d'una companyia extremeña, que es diu la Escalera de Tijera i Zeta Teatro, i quan diu La loca història del siglo d'oro, pues el teatre va d'això, de La loca història del siglo d'oro, val? I aleshores és teatre, comèdia, barrejat, un poc per a introduir-nos en el context del segle d'or i de les obres que se feien en aquella època del segle d'or. És un espectacle que ha sigut molt premiat i, bueno, i ara pues, podem tindre-lo així en Aixativa. Va? Després, el 6 de novembre, ja tinguem Teatre Familiar, que és una de les apostes que des de la Regidoria de Cultura i Teatre estem constantment volem reivindicar i volem apropar a la gent, perquè pensem que el teatre no solament és per als adults i el teatre no solament és allò que la gent joveneta, el públic infantil i juvenil va en escoles i en l'institut, sinó que el teatre és una activitat per a gaudir-la en família, és una activitat d'oci compartida, val? I per això reivindiquem també aquest teatre familiar. Tenim el de Zum Zum Teatre, una companyia catalana, tenim el Mostre Rosa, que és un, pues un cant a la diversitat. I bueno, això serà el dia 6 de novembre, que és, si no recordo mal, és divendres.
0: T'ho dic enseguida.
1: A les 6
0: i mitja. Tan fàcil com agarrar, obrir així el calendari meravellós i dir que 6 de novembre és divendres.
1: Sí, divendres.
0: Confirme. Molt bé.
1: Després continuem i en el mateix novembre tenim, com no, tenim una cosa que jo crec que te veurem per allí, que és Madame Butterfly.
0: Ah, pues, ara. Sí, sí. 22 de novembre.
1: El 20.
0: Ah.
1: El 20.
0: Vale, sí. Sí, vale, ho intentarem. Vale. Sí.
1: No cal parlar més, Madame Butterfly, l'òpera de, sí, l'òpera de Puccini, i, bueno, també la companyia de Leonor Gago, pues, la tindrem així. És una companyia que ja ha vingut en altres ocasions, així ha oferit-nos òpera, i, bueno, és una garantia de qualitat, val? Continuem i ja passem...
0: I que és Madame Butterfly, vull dir, és que...
1: I ja no solament és això, la companyia, sinó l'obra que van a representar. I després tinguem ja en 2027, en febrer, el dia 14, El Hilo Invisible, el musical, ¿vale? És un teatre musical, també per a la família, és una producció de Viu el Teatre, i també és un cant això a l'estima de les persones, pues, i les persones que te vas trobant i les vas unint al llarg, en un fil al llarg de la teva vida, doncs tenim això, també familiar. I finalment una altra dansa, bueno, una altra proposta en esta casa de dansa, també és de caràcter familiar, es diu Va de Bach.
0: Xulo.
1: Sí. I va d'això, va de Bachs, ¿vale? Si no recordo mal, són quatre artistes en l'escenari i un goril·la, i, bueno, a partir d'acrobàcies i qüestions d'estes, mos estan parlant de moltes emocions, en una cosa que sembla molt caòtica, però mos parlen de moltíssimes emocions. És també de per a públic familiar.
0: Molt bé, doncs això serà tot allò relacionat amb Platea. Si els oients se'ls han quedat alguna cosa per escoltar, ho tenen a la nostra web, a radioaixativa.es, i el fred és que em queda un minut de
1: val,
0: programa.
1: Minut, dos cosetes te dic.
0: Eso es.
1: Val. Les entrades ja estan a la venda, estan en Instant Ticket, entrar i en Gran Teatre, i sí que m'agradaria recordar una cosa de cultura més, que ahir se va inaugurar l'exposició Vulnerables del Museari Queer Art WIT, i que està en el Museu de Belles Arts, que ja se pot anar, i recordar a la gent que d'ací no res tenim el dia 25 de setembre, tenim dos coses importants: la presentació d'un llibre, Una i Eterna, de Ferran García Oliver, i quan t'acabe, en el barri del Raval, estarà la nit d'estellers.
0: Molt bé. El contarem tot, ho has fet en un minut, perfecte, sí. Ho contarem tot amb la calma, amb la tranquil·litat i amb l'agenda com solem fer habitualment. Alfred Boluda, regidor de Cultura de Xàtiva, gràcies per vindre.
1: A vosaltres.
0: I a vostès, a vosaltres que estan a l'altra banda, gràcies per estar un dia més escoltant la ràdio. 2:07, actualitzem la informació amb Fèlix Lluch, en hora 14, després a les 3:20, Ser Deportivos, per a conèixer l'actualitat de l'esport de Xàtiva i comarques. 7:20, La Ventana, amb Carla Benavent. 9:50 de la nit, més esports amb Fèlix Lluch. Tota la programació de Ràdio Xàtiva Cadena Ser, com sempre, al 94.6, a l'app o a la web de radioxàtiva.es. Com canta el romàntic dimoni en esta cançó, A tu que m'escoltes, salut, salut, salut. Gràcies per estar ahí. Adéu.

0: Bien, lo he comentado al inicio del programa, que si nos... si teníamos tiempo, íbamos a hablar también del Olympic Juvenil. Un Olympic Juvenil que disputó el pasado fin de semana su primer partido de liga. Se perdió ante el Alcoyano por 2-1 allí en Alcoy, un partido matinal. Este domingo el equipo juega en casa, 6:30 p.m. Lo hará contra el Catarroja. Vamos a buscar la previa de la mano de su entrenador, David Canut. Entrenador, bona vesprada.
1: Bona vesprada, com estem, Félix?
0: Bé, com esteu vosaltres després d'aquest primer partit de Lliga? Què va passar?
1: Bé, va estar bon partit. Al final venim fent el que venim fent durant tota la pretemporada, que és competir. L'equip està en construcció i mentre construïm el que no podem és perdre la cara als partits i és el que fem. Ens anarem al descans guanyant 0-1 amb el pla de partit fixant a la perfecció i tot de cara. I la segona part pues, es va complicar. Una xicoteta errada que tinguérem que va permetre que ens empataren el partit i ja en el temps de descompte volcats nosaltres a buscar la victòria en una contra en la que s'ajuntaren diverses errades en defensa va acabar en el gol d'ells i ens anarem en una cara un poc de depressiva, no? De dir sense cap passo però les sensacions van ser molt bones. La primera part va ser genial i la segona a ratos també, transicions que farem molt de mal al coll i bueno, al final és un esport de detalls i per això se va decidir. Però res, la il·lusió intacta.
0: T'he escoltat, has parlat d'errades. Errades que es poden corregir?
1: Sí, totalment.
0: I després... Però... Sí, continua.
1: Sí, que hem estat treballant tota la setmana en elles, incidint i pulint el que ja fem bé per continuar millorant. Alguns d'esta setmana tenim un context diferent perquè el camp del Coll és el que està allí dalt de la muntanya, el Jorge Molina. Es veu que el terreny ha cedit i n'hi ha un desnivell important. Se nota que en un camp tu és pla i en l'altre n'hi ha desnivell. I bueno, això també va passar perquè una de les errades que hem de parar el nostre porter i el balon es queda putant, però el desnivell arrastra el balon per a dins. Que almenys en un camp pla no verà entrar. Però bueno, no anem a estar ficant excuses. Al final...
0: Però és curiós que un camp no siga pla totalment. Bé, són...
1: Sí, és que Federació hi alça un poc la mà en ells, perquè lo normal és que te diguin ahí no se pot jugar.
0: Clar.
1: Perquè el desnivell és molt notable.
0: Sí. I a més afecta al futbol, afecta a la pràctica esportiva.
1: Sí, mira, un dels nostres jugadors va caure lesionat perquè tenen una altra zona en la que té un parell de bonys i ahir va aixecar el turmell i una lesió que trenca la ventana.
0: Ja. I l'altra cosa, és veritat que la passada setmana quan parlarem de l'equip, de fet també ho comentàrem en la presentació, l'equip és ambiciós i una mostra de que té ambició és amb l'empat a 1 anar a guanyar el partit quan podies haver assegurat el puntet.
1: Sí, està clar, però la gent tenia ganes i se veia capaç. Ja t'he dit que les transicions ens estaven permetint ser optimistes perquè plegàvem amb facilitat a l'àrea rival i una anava a entrar. Però no va entrar l'única que tinc en ells i bueno, és futbol. A vegades passa, però quan aplegues tantes vegades, al final acabes guanyant més vegades que perds.
0: Ja, suposa que aquest jugador que es va lesionar al Turmell no podrà jugar, no?, contra el Catarroja, o sí, este diumenge?
1: Pues en ellos tenim tres baixes que lamentar esta setmana, més el tema de Hugo Flores, que és un orgull que estiguin comptant amb en ell en el primer equip, que no sabem si podrà estar o què.
0: Jo personalment es queda a la primera plantilla, m'agrada molt com a jugador, eh?
1: És genial, que tinga ales, que vole. O sea, la cantera está per a formar xoves per al primer equip. No,
0: clar, però, no és evident, però és evident que no pots comptar amb ell en el teu equip i que tal vegada seria un jugador diferencial que marcaria diferències.
1: Evidentment. Mm. Però bueno, en el Barça tampoc podem comptar en el juvenil en la minya mal. Què vas a fer ahí?
0: Per exemple, vinga, almenys tres baixes, no?
1: Sí, i esta setmana en la Murta pues, hem treballat en un pla diferent perquè el camp de la Murta té unes dimensions molt més grans que el que ens trobarem allí, que és pel que t'estava comentant l'estat del terreny, i crec que això se'ns pot donar millor perquè tenim un equip de gent que no és físicament molt poderosa però que sí que tècnicament ho és, i associar-se en un camp en el que tens molt bones dimensions va ser molt productiu.
0: Ja, i què tal el rival, el Catarroja?
1: Pues el Catarroja la jornada passada va empatar en el temps de descompte de penal contra un Silla que oferís dubtes i no sabem per on hi serà, perquè també té molta gent jove, també és un equip en construcció. El camp de Catarroja, la informació que tinc, com és xicotet, tampoc es dona per poder jugar. Vindrà la CIA a la Murta i imagine que intentaran també dur la iniciativa. I va ser una guerra bonica per veure qui se fa en el baló.
0: Vinga, doncs diumenge a les 6:30 de la vesprada a la Murta de Sativa. Entrenador, molt agraït, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, us esperem allí.
0: Vinga, xerrem, adeu.
1: Vinga, adeu.
0: Bien, pues aquí lo tenemos que dejar mañana viernes. Esta noche bajaremos a la Murta para conocer la previa de Álex Redondo de ese partido contra el Rayo Vence. Recuerden que se jugará sábado a las 4:30 de la tarde, que son fiestas en Ibi. Pueden ir a fiestas y luego presenciar el partido y continuar después de fiesta. Mañana tendremos la tertulia, además de esa previa, de Iñaki Martínez. Esta noche sí que tenemos hora 25 deportes, lo que tenemos un resumen de los principales asuntos de este ser deportivos. Venga, como siempre, gracias por elegir la radio para informarse. Pasen una buena tarde.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, què tal? Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes a la ventana de Xàtiva. Un dia més. Ahir no vam tenir programa perquè hi havia futbol. Avui tornem a la normalitat, acabem setmana, encara queda demà. Tornem a obrir esta finestra d'actualitat i acabem amb les píndoles de la setmana. I ho fem, a més, en dijous. Un dijous que ja ens deixa veure el cap de setmana ahir, un poc més a prop. Ja comencem a pensar en el descans, en desconnectar, en baixar un poc el ritme. Encara que pel que fa a la calor, sembla que això de baixar el ritme no va massa amb ella. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola Carla, bona vesprada. Acusado de descenso de las temperaturas este jueves aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Los registros se van a quedar en valores ligeramente por debajo de la época del año. Este jueves será una jornada bastante nubosa, probabilidad de lluvia débil, vientos variables en superficie y una temperatura máxima que se queda bastante por encima de los 25, la mínima en torno a los 15. De cara al fin de semana esperamos tiempo muy parecido, intervalos nubosos, vientos marítimos y temperaturas propias para la época del año en que nos encontramos.
2: ¿Qué vos pareix esta sintonia? ¿Qué le he trobat a l'estudi, así, a la carpeta de les sintonies que tenim en el Hoy por Hoy y en general? Me la va dir Jordi i dic, és una bona sintonia, m'encantaria deixar-la per a introduccions de la ventana, així una fresqueta, de vesprada, com a petits. Bueno, com deia, tenim ara mateix a quasi 24 graus en Xàtiva després de la tempesta d'ahir i després de dos dies de descans, la calor continua sense donar treva. Sembla que enguany no té massa pressa a donar-se ni que encara li queden ganes d'acompanyar-nos uns quants dies més. Però nosaltres sí que tenim ganes de tornar a obrir esta ventana, este programa, perquè ja sabeu els oients que els dijous tenen eixe puntet especial. Encara que queda programa per davant, però el cap de setmana ja comença a intuir-se. 7 i 22 minuts, comencem la ventana de Xàtiva amb esta sintonia tan xulina.

0: ara canviem un poquet de registre, perquè volem parlar d'una d'aquestes activitats que tenen un sabor molt especial, d'aquelles que ens connecten amb el barri, amb les tradicions, sobretot amb els més menuts. Este divendres, 11 de setembre, el barri del Raval recupera una cita molt bonica, que és la festa dels fanallets, una festa que tindrà lloc a partir de l'ESA de la vesprada al Parc de Sarriers i que convida xiquets i xiquetes, també famílies, veïnat, a eixir al carrer i compartir una vesprada diferent. Per conèixer un poc millor esta festa dels fanallets, saber d'on naix, que han preparat enguany i sobretot animar-vos a participar, parlem amb Jaume des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Raval. Jaume, què tal?
1: Hola, molt bé.
0: Bueno, conta'ns encara, per qui no ho sàpia, no? Breument, què és exactament esta festa de fanallets?
1: Pues mira, la festa de fanallets és, com tu has dit, una festa que organitzem en el Parc de Sarriers, l'Associació de Veïns i Veïnes, és a dir, del Barri del Raval, que el que pretenem és que se recupere una tradició que se feia antigament i que vulguem que continuï coneguent-se per part de la gent més jove, per la part dels xiquets. És una tradició molt bonica que fa que tot el món isca al carrer, que se fa una activitat xula, perquè és una manualitat, i després se fa un cercavila, música i tal.
0: Entonces,
1: és molt xulo i vull que no se perdi. Entonces ja portem molts anys fent-ho.
0: Bueno, els fanalets són evidentment el gran protagonista. Com es preparen? Es feu vosaltres, les famílies, hi ha algun taller perquè sí que es poden elaborar-los, són de compra, no? Explica'ns un poc.
1: Mira, els fanalets són gratuïts. Nosaltres comprem els fanalets perquè creguem que en altres llocs sí que porta cada... Però nosaltres comprem els fanalets, comprem una quantitat, enguany hi ha 100 fanalets preparats, es cirieix tot el material que fa falta per a fer la manualitat. Nosaltres es tallem perquè és una activitat, es donem més preparats perquè és una activitat que té un poquet de risc, però ja després cada família o cada xiquet que se porta una cullereta de casa, doncs ja va, i un gabinet que no talla molt, es reta, si és possible, doncs el buida i segueix unes instruccions i va fent la manualitat. Quan ja tot el món la té més preparada, doncs fem una cercavila, peguem un passeig pel barri, en música, i els xiquets ensenyen al veïnat el que han fet.
0: Que bé. Bueno, i parlant precisament dels xiquets, que per cert jo crec que no són els únics que es fa il·lusió esta activitat, jo crec que inclús els més majors també es trauen al carrer.
1: Sí, sí.
0: Quin paper tenen els més menuts en esta festa? Perquè realment la imatge de la convocatòria també transmet molta aquesta idea de xiquets pels carrers amb els seus fanalets, no?
1: Mira, un dia els xiquets estan cada dia jugant més dins de casa, i se menys, es relacionen menys, les pantalles famoses, etc. Pues això el que fa és que, primera que fan una manualitat, si són molt xicotets en els pares, no? I s'ho passen bé, perquè és una fer activitats en els pares és xulo. Després és una activitat antiga, original, i que fa que s'enxunten moltíssima gent, es converteix en una festa, no? I claro, una festa enmig del carrer, que al final tot passa a carrer, pues, no deixa de ser una cosa molt xula. I tant com si són més grans o més menuts, tot el món pot fer-ho, perquè entre tots ens ajudem i estem transmitint una cosa que és molt nostra, vaja. És molt són productes de l'horta, són productes que tenien en restos de melonars, i nosaltres això en altres llocs se fa i no volia que sí, també es perguera.
0: Exactament. I una cosa que a mi també m'agrada molt d'aquest tipus d'activitats és que no són simplement un acte puntual, sinó també és una manera de fer barri, fer comunitat, no? Això també és la filosofia que hi ha darrere de la festa de fanalets.
1: Sí, correcte. Mira, nosaltres totes les activitats, nosaltres som una associació de veïns que intentem reivindicar tindre un barri millor. I en la nostra forma de fer-ho, perquè nosaltres és fer activitats de tot tipus, sobretot activitats culturals, activitats que por que se facin coses en el barri. Entonces, una de les coses, fem moltes coses. Fem també, ara tinguem després el sopar estellers, també tinguem després un dia que dediquem a jugar a xocs populars, que xiquets venen i juguen a xocs de tota la vida, no? Que s'ha jugat en el carrer. Portem magos, portem activitats, fem cine, fem... Entonces, tot això, a nosaltres el benefici és fer barri. Creguem que fer activitats en el nostre barri de diferents formes i és fer barri, se coneix la gent, és de casa, mos coneixen, mos transmitixen les seues preocupacions.
0: Que guai.
1: I això és la intenció.
0: Clar, o sea, realment el veïnat està responent bé, no? Esto notan que hi ha ganes
1: sí,
0: de recuperar
1: sí.
0: I mantenir aquest tipus de tradicions.
1: Sí. Estem desbordant un poc.
0: Clar, i bueno,
1: no puguem fer aforo, ni puguem fer dir a tasta sí, tal.
0: No,
1: nosaltres
0: el
1: que vinga ho fem bo i intentem i ho repartim el millor que puguem. És igual que el cine.

0: cine, vamos a
1: Sí.
0: comenzar cine de estiu que fem en juny, vamos a comenzar en 1630 persones i en tinguem 100 caires i venem 150 persones, n'hi ha dies de 150 persones. Claro, això un 100 en una pantalla, en una lona, en una paret, pues sí, les coses, la gent està participant. En aquestes coses la gent mos recolza, encara que després a l'hora de treballar i a l'hora de convocar l'associació siguen pocs, se participa menys, però el que són les activitats d'aquest tipus, el barri molt contents.
1: Bueno, i parlant també una miqueta del Raval, com està actualment la vida de associativa del barri, no? I la participació de vins i veïnes en general, no sols en esta festa dels fanalets.
0: A veure, l'associació de veïns del Raval és una associació molt, molt petita, molt xicoteta. Som sobretot dones, que en aquest cas tenen el seu temps lliure, són gent de certa edat, que se dediquen a organitzar coses de forma lúdica completament. Demanem subvencions, tot subvencions, i tot el que fem intentem que no li costi res al veïnat, que tot sigui gratuït i fem el que fem, no? Però al mateix temps intentem reivindicar, no? Vulguem un barri millor, i una forma de dir que vulguem un barri millor, un barri amb més arbres, un barri menys, que els cotxes no siguin tan protagonistes, més segur, més ben il·luminat, que tinguem més bons serveis. Una forma de demanar aquestes coses, que com comprendràs estem sempre demanant-ho, pues, el que fem és que vegin que el barri és actiu, que és un barri que participa, que té necessitats, i una forma de demanar-ho i reivindicar-ho és fer coses culturals i activitats lúdiques. Després, com a associació, pues, és una associació molt xicoteta, que ens agradaria que fora més gran. Convidem a tot el món a que vinga, que participe de les reunions, que reivindique, que parle, però, i a més també la nostra reivindicació eterna és que no portem una associació que porta més de 25 anys treballant pel barri, i ens agradaria tenir un local que servirà de centre de reunió, o poder els barris, o poder els veïns vindre a dir-nos coses, un centre de reunió, un centre de cohesió,
1: clar.
0: I no ho tinguem, no?
1: Totalment.
0: Portem reivindicant a molts ajuntaments durant molts anys, seguim
1: i
0: igual.
1: I encara no.
0: Mos reunim en el bar, mos reunim en un banquet en el carrer i tal. Claro, una associació de 25 anys fent coses, que ha demostrat que seria, sí. Jo crec que ja se
1: fa
0: mereix
1: falta
0: que les administracions mos feren cas.
1: Pues així donem tota la veu que necessites per a reivindicar ixe lloc on de quedar, clar que sí.
0: Estaria molt bé, estaria molt bé.
1: Que bé. Bueno, pues ja per anar acabant, per qui ens estigui escoltant i encara s'ho estigui pensant, què diries este divendres per a que agafi la família, s'acosti al Parc de Sarriers i veja ixa festa?
0: Pues que estan tots convidats a vindre a fer una manualitat en família, juntes altres amiguets, en veïns, i que és molt xula. Ho fem en un parc sense perill i després fem un passacarrer. Aleshores estan tot el món convidats, sols tenen que portar una cullera, un gabinet que no talla molt i ganes de passar-s'ho bé.
1: Pues Jaume, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ja ho sabeu, divendres 11 de setembre, a partir de les 7 de la vesprada, al Parc de Sarriers, sí, també el Raval i la Festa dels Fanallets, una d'aquestes propostes que també recorden que les festes també fan als carrers amb el veïnat, xiquets i xiquetes, amb ganes de compartir. Jaume, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i enhorabona per continuar mantenint vida i viva esta iniciativa. Que vagi molt bé la festa.
0: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: A vosaltres, adéu.